0: Ahí se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea. Se menea, se menea, la cadera, se menea, se menea, la cadera, se menea, se menea, la cadera, se menea, se menea.
1: Somos Radio Cadena Federal. Periodismo.